0: Hola, bona nit, benvinguts una setmana més aquí a l'Escarra d'Ojara. Doncs avui tornem a ser dos, l'Àlex.
1: Hola, muy buenas noches a todos, ¿qué tal?
0: I bueno, aquí doncs a la taula la Nerea, doncs que avui he pogut venir.

0: I bueno, avui un programa, doncs, com cada setmana així, reggae, alguna novetat, hem portat comentari del concert de Doctor Calypso, que vam estar el passat dissabte. Bueno, agenda, no, vària?
1: Sí, un poquito d'agenda, alguna novetat per ahí, bueno.
0: I bueno, doncs, mentre escalfem motors, comencem programa amb una cançó de Shanty Town, doncs ja té uns anys. Doncs posem la cançó titulada Nightclub, doncs dels Shanty Town.

0: Doncs aquí han quedat al Santi Town obrint el programa aquesta setmana i bueno, no m'havia oblidat de recordar el telèfon d'aquí a l'emissora si voleu trucar i participar doncs, fent els vostres comentaris 93-317-7366 93-317-7366 i bueno, també recordem el correu electrònic d'aquí al programa doncs, si voleu enviar cròniques de concerts, no sé, valoracions de CDs, peticions de cançons, no?
1: Sí, alguna maquetilla, si inclús tenéis algun grup o per ahí.
0: Sí, si teniu així doncs fàcil accés perquè ho podem escoltar i tal, doncs, doncs serà un plaer. escarlataojara@yahoo.es I, bueno, fetes les presentacions, comencem el programa doncs, comentant una mica, no com comentàvem, que el concert aquest de Doctor Calypso, el 20 aniversari que celebraven aquest dissabte a la Sala Apolo.
1: Estuvo muy bien, la verdad es que muy divertido. Y además, a mí una cosa curiosa es que eso, había un abanico de generacional enorme, había desde, yo qué sé...
0: Bueno, era més aviat puretilla la gent del concert, ¿no? La
1: hombre,
0: mitja
1: sí.
0: Estava més cap als 30 que cap als 20.
1: Sí, pero bueno, así había de todo, ¿no? Había gente muy joven y gente no tan joven, podríamos, podríamos no sé. Decir.

Bueno, doncs així sonat els Doctor Calipsos, doncs aquesta gravació ja és bastant antiga, és de l'any 90 i alguna cosa, si no m'equivoco. I bueno, això, doncs que van estar celebrant els seus 20 anys i bueno, que esperem doncs, que siguin només els primers 20 anys i que durin molts els escenaris.

Bueno, més concerts aquest dissabte 28 de març a Lliçà d'Amunt. Doncs un concert, bueno, està actuant Universal Rockers, Rodelgado i Will Style.

I bueno, ara passem a escoltar una cançó de la gent dels Delightes que doncs, també estaran actuant properament aquest cap de setmana.

Bueno, i així sonava doncs, aquesta cançó dels Delightes, el Tonus Peregrinus, doncs, d'aquest quilòmetre 20. Bueno, aquesta gent de la Bisbal que estan actuant aquest dissabte, 28 de març, doncs, allà mateix a la Bisbal de la

0: I bueno, més festes una mica més endavant, de cara a la setmana que ve. El 4 d'abril, dissabte, no?
1: Sí, 4. Crec que sí.
0: Naya Bingui Sound i Dance Crasher, doncs allà a la sala Resistència de l'Hospitalet.

0: I bueno, doncs un concert que hi ha properament també, finals de mes, 24 d'abril, Lisketz Perry, que està actuant per aquí a Barcelona.
1: Sí, va estar concretament en la sala Apolo, va estar acompanyada de White Billy Rats, i és al final de abril, el 24 d'abril. Jo no sé muy bien què hace este hombre en directo ahora, que... ¿Qué toca? ¿Qué hace?
0: No sé si debe pinchar ahí sus temillas o no.
1: No sé, estará curioso. La verdad es que, bueno, es uno de los míticos, ¿no? Bueno, sí. Los más míticos.
0: Supongo que debo estar a punto de traer algún disc y ve a fer gira promocional, no sé. Irem investigant sobre el tema. Però, bueno, doncs això, 24 d'abril, la gent que no hagi pogut veure, doncs això, que estarà per aquí a Barcelona. Que jo recordi, no, així almenys últimament no havia vingut mai.
1: Bueno, pues es una buena oportunidad.
0: Sí. Però bueno, escoltem una cançó de, doncs, de Lisketz Perry, doncs, que, bueno, que està penjada al MySpace, si algú té interès, no coneix gaire, doncs té una pàgina i va penjant coses i hi ha informació i tal. Bueno, escoltem la cançó titulada Lisgarden.

0: yummy, sweet smelling. Catch your fire.
1: Estàs escoltant Contrabanda FM, ràdio lliure no comercial i autogestionada.
2: Contrabanda FM es un colectivo formado por personas que creen en la libertad de expresarse.
1: Y pots col·laborar associant-te.
2: Contáctanos en contrabanda@contrabanda.org.
1: O consulta la nostra pàgina web www.contrabanda.org.

Bueno, així és una Liz Catsperry, com comentàvem, estarà actuant doncs, a finals de, del mes d'abril per aquí, per Barcelona, i bueno, ja anirem doncs, comentant una miqueta això, aquest nou treball que està preparant.

0: Bueno, aquí han quedat aquests Tuton Club, doncs aquesta banda francesa, com dèiem, doncs estarà substituint a la gent dels Headmakers dissabte a 4 d'abril, al Rodecat. I bueno, fem mini repàs doncs, una mica de les bandes que estan actuant doncs, al festival. Recordem, 3 i 4 d'abril a la Mirona, allà a Sala, a Girona. I bueno, el divendres 3 estan actuant...
1: Crec que Torpeians...
0: Sí, no, no. Bueno,
1: Descarats,
0: tinc el Feime, això. Descarats, jovines.
1: Amb un hop.
0: Torna a començar. Divendres 3, Descarats, Flight 404, Oldians, Torpedians i Rebel Mediac Sound System. I dissabte 4, Pat Kelly, acompanyat dels Moon Invaders, Susan Cadogan amb els Ratazanas, que són doncs, aquesta banda portuguesa, Dils Gombat, Abstemians i Sulges Record, bueno, aquí uns quants no DJs supongo que són.
1: Sí, creo que és un selector así bastante
0: i els Tuton Club, m'he recordat. Això, Rodecat, i bueno, doncs ja anirem acabant d'anunciar la setmana que ve.

Bueno, i abans d'anar acabant el programa posaré una cançó de dels Dap Incorporation, feia temps que no es posava i bueno, ha agafat el mono. Doncs una de les cançons del directe, el Murderer, doncs d'aquesta banda francesa, els Dap Incorporation.